Me sent, som gavo xec intent, anient, mentre barten i pastiment, xerimana sultant, o vient, o vient.